0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Nos puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon viñas veñe, bon viñas veñe,
1: bon viñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon viñas veñe, bon viñas veñe,
1: bon viñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bar La Pinya.
4: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
3: Bar La Pinya.
4: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
3: Fidiguay paellas.
4: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
3: Bar La Pinya.
4: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Pinya.
5: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: HRCU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, te
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del PNB.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

dip it and ride with this. Flip it.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, tate.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Mira, descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat...

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
4: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
4: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
4: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
4: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
4: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
4: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
4: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: compleix anys. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els casanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
1: La casanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça doncs es va animar tant. Anem a veure les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar Sempre Galzeran, Mirant al cel, Solstici i La colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició La colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, Albera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories d'infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Anem a escoltar aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupó de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla, la principal de la Bisbal, a la plaça Nova, amb sardanes de Veumala, Molina o Cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: cuplejant.cat. T'has llegit les bases?
1: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles, el mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana.

Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Navata, càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Matadepera, hi haurà la principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la Festa Major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També dos de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de Festa Major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, Festa Major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, Festa Major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la Ciutat de Girona i a 2 de 8, Cicle d'Estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la Sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 Festa Major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixas de Sabadell a la Garriga, amb la cobla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les cobles Lluïsos, Cobla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 2:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada de l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 4:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 4:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Vell Puigcobla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Cobla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 4:45 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 4:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 4:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a les 8 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a les 8 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora al cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a les 9 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a les 6 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a les 7 també és Festa Major a Andorra la Vella i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a les 9 del vespre ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 4:50 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la cobla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a les 10, ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem... doncs el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a les 4 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant-lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca. Se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc. L'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: www.triplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Cobla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rani Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accèssit al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
4: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Sou en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
3: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
2: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.

sempre, per començar, un tema molt especial. Des del Pare Que No Me Olvides, cordialíssimes salutacions. Cap de setmana, weekend, temps de records, temps de remember, temps del Pare Que No Me Olvides, la banda sonora de la teva vida. Una cordial salutació amb un tema sempre especial que busquem, rebusquem i contrabusquem. Rocky Burnett i un tema mític. Per començar, amb molta ritme. Veurem després què passa. De moment, aquesta cançó, Tired of Towing the Line, un tema d'aquests quilomètrics complicats, però que val la pena escoltar. Rocky Burnett, far de seguir les teves petjades, deia la cançó. En fi, de petjades musicals, moltes, dues hores per endavant. Cordials salutacions, Pare Que No Me Olvides.

0: Gràcies, senyor Ernest. Ernesto González, el nostre bon amic de música melòdica i de tantes i tantes bones sensacions musicals. T'agrada recordar, ets la millor sintonia del món. Ets el pare que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Tres dècades a antena, camí de complir-ne 30. Que joves que érem, eh? I que joves que som. Com deia la cançó Forever Young, o The Young Ones, que és el mateix. Us parla Joan Enric Vidal des del Bressol del Penedès. Per aquesta freqüència que tu escoltes arreu del país, arreu de Catalunya, arreu de la Franja, on arribem, i també arreu del món, des del teu mòbil, la teva tablet, del teu dispositiu, siguis on siguis, a l'hora que siguis i amb la companyia que estiguis. Para que no me olvides, sempre buscant una excusa per conformar dues hores 120 minuts de ràdio. I així, any darrere any, fins arribar a les tres dècades. S'imagineu recordar, escoltar el que passava abans d'ahir mateix, és a dir, fa 55 anys, sí, 55 anys, és a dir, l'any 1971, quines cançons arrencant dècades s'escoltaven? Com podem veure, en aquella època, la dècada 70 era una dècada que era, podríem dir, extensíssima en creativitat musical de tots gustos, estils i preferències. No serà fàcil encabir en aquest temps de ràdio de dues hores totes les cançons, però algunes de les més importants, nacionals i internacionals, sí que serà possible. Fa 55 anys, què sonava? I tu, quants en tenies? Què feies? Què pensaves? Que cadascú pensi i ho reflexioni, però no cal que ens ho dieu, eh? Això és cosa secreta de cada persona, i en fi, espereu que almenys siguin bones estones de felicitat. És difícil, però alguna cosa recordarem de bo. Anem a començar amb un tema d'un cantant que estava, jo diria, amb el seu punt més àlgid. Un home que va arribar primer tocant la guitarra, que venia de Puerto Rico, un home que cantava igualment en anglès que en castellà. Puerto Rico és un país polivalent, lingüísticament parlant, i que inclús va arribar a anar a alguns festivals, com és el cas d'aquest festival de la cançó Canzonissima, que es feia a Itàlia. I va fer-ho amb aquesta cançó. Te'n recordes d'aquell pueblo mío que estàs en la colina? Te'n recordes d'aquell, què serà?
1: Pueblo mío.
0: Que gran que era el Feliciano.
1: Estàs

¿Qué será? No confundan que el tema de Dolores Day, que ahí será, será. No, no, no, no. ¿Qué será? Va a guanyar la cancionísima italiana l'any 1971. El Pepe, el Don José Feliciano, excel·lent guitarrista, gran compositor, i com a cantant, ja ho veieu, cançons cantades en anglès, cançons cantades en castellà, cançons compartides com aquella Para decir adiós conjuntament amb l'Ankele i altres grans gravacions que va fer el José Feliciano. Bé, doncs, com podem veure, l'any 71 s'encetava dècada i es feia, doncs, en grans cantants, Feliciano sempre en solitari, i un senyor que venia de cantar, triomfar plenament amb John, en Ringo i amb George Harrison, és Paul McCartney. Va ser el llançament definitiu de Paul McCartney en solitari i va fer-me una cançó que ens parlava curiosament d'un altre dia. Te'n recordes de Paul McCartney ja en solitari, sense The Beatles i aquell tema que es deia Another Day?

0: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
1: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Jo recordo aquesta cançó molt especialment per un company. Amb els meus inicis de ràdio la posava freqüentment i en la part final es posava a xiular. Sí, sí, em record el gran Lluís Vázquez, clar que sí. Por un flair, que també la van cantar de meravella los tres americanos, Salva María, Darío i Johnny. Homenatge amb aquesta versió en castellà del Michel del Vespre, que de França ens començaven a arribar molt bones cançons, entre elles aquesta Michel del Pes. I és que a la dècada dels 70, a França hi havia molt bones veus. De fet, els mítics de 60 van deixar pas a una generació nova, com també a Itàlia dels 70, en cançons fantàstiques. Michel del Pes i aquesta cançó que parla d'un lligue, perquè un flair a la nostra seria un lligue, no? Por un flair de los dos, cualquier cosa daría yo. Aquesta és la cançó. Para que no me olvides, que sonava fa 55 anys, any 1971. És a dir, abans d'ahir mateix.

Ets a la banda sonora de la teva vida. Ets el pare que no m'olvides. Tot un clàssic de la ràdio Remember, de la ràdio Revival arreu de tot el país. Born to be alive, una de les sintonies imprescindibles de Patrick Hernández. Born to be alive. T'agrada recordar? Per a

Que no m'olvides, dues hores, 100 minuts sempre, en weekend sempre, en cap de setmana. Encara no hem sentit cap veu dolça femenina. I aquesta veu era extraordinària. Com a cantant, compositora, una dona que va marxar a París, parta de moltes coses aquí, però que aquí va deixar molta petjada musical i també al mercat sud-americà. És el cas de la murciana Mari Trini. Moltes cançons que venien dels 60 i que va perllongar durant tota la dècada 70 i part dels 80. La seva gran cançó, una de les millors de l'any 1971, va ser aquesta cançó que parla dels amors. Amors de tots colors, estils, preferències i, en fi, tendències i el que tu vulguis, perquè parlar d'amors és parlar d'un món, punt i a part. Amores, Mari Trini.

se'n va patir. No parlava, però com si parlés la guitarra del Carlos Santana. I és que també, a música instrumental, van fer-se autèntiques meravelles fa 55 anys. Abans d'ahir mateix, Carlos Santana, d'una llarga durada fantàstica, es deia Black Magic Woman, hi havia temes com aquest, te'n recordes, aquest Se'n va patir, o hi havia aquell Oye, ¿cómo va?, o hi havia aquella Braxas, o hi havia aquell Jingo. Santana, música que venia des de Califòrnia, d'un autèntic erudit del món de la música, Carlos Santana i la seva banda. I a Catalunya què passava? Doncs a Catalunya la nova cançó catalana donava pas a seguir, perquè van néixer als 60 amb el grup de folk i van seguir, doncs, els 16 jutges, però als 70 encara hi havia una generació que venia de la dècada anterior que posava molt bona música. Ens van arribar cantants des del País Valencià i també des de les Illes, entre ells, i parlant de les Illes Balears, la gran Maria del Mar Bonet, però un dels que la va acompanyar per vindre a estudiar i amb l'excusa d'estudiar cantar va ser l'Isidor Marí. De fet, l'Isidor més tard conformaria un trio que es deia Falsterbo, Falsterbo 3. L'Isidor Marí, amb una cançó que parla d'una noia plena de felicitat, com espero que ho siguis tu, guapíssima del cap de setmana. Senyoreta felicitat, la música d'Isidor. Te'n recordes? Do you remember? Cançó catalana, 70.

t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Quina meravella, es deia The Fool, el loco, el boig. Era d'aquestes indispensables quan encara a les discoteques hi havia música lenta, l'hora dels lents, esperada, desitjada, anhelada, sospirada. Ai, l'hora dels lents. Entre elles, aquesta cançó era indispensable l'any 1971. Gilbert Montagné, des de França, cantant-li amb un boig. Suposo que d'amor, no? Perquè la cançó anava per aquí. The Fool! Fa 55 anys sonaven aquestes cançons. Una selecció de les moltíssimes cançons que ens va deixar aquell inici d'aquella nova dècada plena d'il·lusions i esperances per moltes i per molts. En temps d'adolescència, en temps d'infantesa, en temps d'estudi, en temps del primer novieto o novieta, en temps de jo que sé quantes coses. Seria la llista quasi bé inacabable. Posem una mica més rítmix, estem molt, molt aquí gust, no? Però la senyoreta Felicitat d'Isidor, quina meravella, eh? El The Fool, el loco del Gilbert Montagné, o Los Amores de la Maritrini, les últimes que han sonat amb aquest pare, que no m'oblidis, de l'any 1971. En ritme, hem triat aquesta d'un grup que es deia Town. Primer van arribar amb una cançó que es deia Càndida, l'any 1970. Càndida, com deien ells. I el segon èxit amb el que van intentar doncs repetir, no amb tanta empenta, però va ser una força, aquí al nostre país, una versió molt ben feta per Los Catinos, per l'amic Manolo Bey i companyia, va ser aquesta cançó. Truca tres vegades la consigna, perquè, en fi, no hi hagi errors ni hi hagi problemes. Knock three times, do you remember? Te'n recordes?

tres vegades abans de fer transment i a vegades la temptació costa de resistir. He fet menció a la versió feta aquí a Barcelona, al nostre país, per Los Catinos, d'aquest tema Nocturne Times. El Manolo Veí i els increïbles Catinos, un conjunt de segona fila però que sonaven de meravella, van fer aquesta versió digníssima.

Siete rosas, siete besos, en mi sueño te mandé. Siete rosas, siete besos, que jamás olvidaré. ¡Ay, Willy Somers, Vanilletes de la Maña! Una canción, un título muy complicado en alemán, que va a grabar curiosamente y en molt encert en castellà. Segur que aporta molt bons records aquestes siete rosas, siete besos. Sedgers, set reason, com es diria en alemany, més o menys, i no em feu massa cas si sabeu parlar bé l'alemany, eh? No és el meu forn. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida cap de setmana, sempre amb una excusa per conformar dues hores durant tres dècades d'emissió. Tot un clàssic de la música, revival, remember, del record, arreu de tot el país i el món sencer. Com sempre, fem una salutació molt cordial a les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana col·loquen amb antena pels seus milers de seguidors i oients aquest Para que no me olvides. Perquè el que escoltis aquí rarament ho escoltaràs a altres bandes, freqüències i sintonies. Para que no me olvides. Ja saps, avui estem mirant cap a l'any 1971, és a dir, fa uns dies. I ara, com diria el CERT, ha plogut bastant. Ha plogut i han passat moltes coses, de tots colors i de totes preferències, que no anem a entrar ni molt menys a detallar perquè no toca, com deia un gran polític. Era l'any d'Alicia i Nubes Grises. Primer, quan encara hi havia la gran Alicia, Alicia Granados, que havia triomfat en solitari amb aquell nocturno amb 17 anys al Festival de la Cançó de Benidorm. Es va juntar amb Nubes Grises, amb dos pillos que es deien l'amic Jaume Marín i l'amic Toni Bernal. Bon record al Jaume, que en pau descansi. Molt bona gent! Després l'Alicia donaria pas a l'Aurora, perquè ella va dedicar-se ja a temes fora del món de la música. La seva gran cançó d'aquella època, que va ser mirada de refiló per la senyora censura, perquè deia hombre i mujer, i esclar, això de dir hombre i mujer, i algunes frivolitats que deia la cançó, la lletra de la cançó, amb l'Alicia dient un plan sensual, la censura se la va mirar molt de refiló, no la van acabar de prohibir, però si no la posaves, millor que millor. Te'n recordes d'aquella cançó que es deia Hombre i Mujer?

0: Eran los días del arco iris, los días de l'Arda San Martí y el giorno del arco baleno. Aquí está una que es dea el último romántico, o una otra que es dea guitarra suena más bajo, guitarra suena più lontano.
1: El arco baleno,
0: eran los días del arco iris.
1: Finito l'inverno,
0: acababa l'inverno.
1: Sereno.
0: Y venía el bon temps. Para que no me olvides, sonava l'any 1971. 55 anys d'història. Para que no me olvides, recordant boniques, precioses cançons. I aquí què? Aquí Lone Star, Pere Gené, acompanyat pel Miró, el Masdeu i de la Vega. Fèiem música rock, fèiem música jazz i fèiem boniques melodies. Un amb un títol que ho diu pràcticament tot i que estalvia molts comentaris. Vull fer un petó una altra vegada als teus llavis. Quiero besar otra vez tus labios. Ei, que no és cap indirecte, que va en sèrio. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, Lone Star, te'n recordes?

Doncs ja ho saps. Ui, ui, ui, ui. Per volgué, perquè no quedi. Quiero besar otra vez tus labios. I és que, en fi, per demanar que no quedi. Quants records, 1971. Músiques inoblidables, el gran Lone Star i el gran Pere Gené. I així, cançó a cançó, record a record, passen dues hores, passen 120 minuts d'un temps de ràdio clàssic. En fi, dels que portem fent ràdio fa algunes dècades i que, en fi, les coses han anat canviant. Però la música, per fortuna, i la ràdio continua tenint la seva màgia. I és que sempre diem una cosa. Què seria del món de la ràdio sense la música? Però, ull, a l'inrevés també. Què seria de la música sense el món de la ràdio? Doncs, la resposta ja se la podeu imaginar. És el complement perfecte. Què sonava l'any 1971? Ei, que ara en dèiem per aquí. Escolta, que estàs avui un romàntic pujat. És que, esclar, entre posar Lone Star, posar el Gilbert Montagner, posar, en fi, estem posant Alicia i Nubes Grises, Nicola Di Bari. Ens anem a despertar una mica amb el bon sentit de la paraula musicalment i recordant què sonava fa 55 anys. Doncs, atenció, perquè aquesta que sonarà ara és un tema totalment omple pistes. Era la música d'un grup que es feien dir Titanic i... quan sonava això, la música, la pista, era una total efervescència musical de ritme i de moure's i, en fi, potser treure una mica la son de la música lenta. Era un grup que es feien dir Titanic i van gravar 3 o 4 cançons fantàstiques. Era un grup pràcticament instrumental. La primera cançó d'èxit va ser aquesta cançó que portava per títol, curiosament, Sultana. Te'n recordes? Do you remember d'aquella música fantàstica que es feia en aquella època? Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.

Nino Bravo estava en la seva etapa àlgida. Venia a triomfar plenament amb el Tequiro Tequiro, conegut sota la gran batuta del gran mestre Augusto Algueró, que li feia cançons a la mida. I després hi vindrien altres cançons, Un beso i una flor, Libre, Noelia. Però aquesta Puerta de l'amor, que va ser una cançó bisagra entre uns i altres, va mereixer molt la pena. Què tal? Com portem la sintonia? Què tal? Com van els records? Què tal? Com va el nostre temps clàssic de cap de setmana? Com portem aquesta memòria de 55 anys enrere? Possiblement, jo diria que moltes i molts que ens escolteu, en fi, dir què està posant aquest home? Perquè potser no era ni projectes en aquella època, però en fi, tot arriba, eh? I jo sé que moltíssimes amics i amics que, doncs, evidentment, l'any 1971 no eren en aquest món, avui en dia els agrada escoltar aquelles músiques que ballaven als seus pares i que possiblement encara conserven a casa seva aquells vinils, aquells discos de 45, de 33 revolucions, aquells EPs de 4 cançons, se'n recordeu, no? I després vindria el caset, la cinta caset mítica, que era un gran avanç de la història, que eren complicadíssimes, jo sempre havia preferit mil vegades els vinils, els discos. I després vindrien, doncs, altres artilugis. Veus, el CD ja era punt i a part. L'abuelo Batallitas, escoltant el pare que no m'oblidés i escoltant aquelles cançons, algunes d'elles de l'any 1971, fa 55 anys. Aquesta cançó jo sé que li posarem molt especialment a una persona que li encanta i que, en fi, jo sé que la vol i que l'està desitjant escoltar i, per tant, l'anem a complaure moltíssim. I el títol, encara millor, perquè ho diu tot. I love you, je t'aime. En francès, s'il vous plaît. Frédéric François, un dels ídols de la França 70, d'aquelles mítiques en Ràdio Monte Carlo, RMC, o aquella mítica Ràdio Andorra que... ai, que em van ajustar. O també aquella mítica i clàssica RTL. Te quiero, I love you, je t'aime, com tu vulguis, però això, Frédéric François.

tema curiós que es deia Coco. Un grup que venien d'Alemanya es deien Els Dolços de Sweet. Abans havien triomfat amb temes com Popa Joe, aquell Funny Funny. Després, amb el pas dels anys, accentuarien la seva música en temes més progressius, com aquell mític Blockbuster. Era molt bona música, omple pistes, el tema era Coco. Primer va ser, com dèiem, Funny Funny, estem a l'any 1971. Para que no m'olvides, fa 55 anys. Venien a triomfar amb una cançó d'aquelles de llàgrima, mocador, de comiat, Todo tiene su fin. Però havien fet altres molt bones cançons, com aquell Tu ya no estás, o aquell Nada me importa, o aquella Siempre cuando te espero. Aquesta és potser de les cançons més alegres i animades del repertori d'un conjunt que va marcar una època, un conjunt avançat a la seva època, Los Módulos, un dels temes més comercials de la seva llar.

0: Here's to You, un cant a la llibertat d'una gran pel·lícula que es deia Zacco e Vanzetti. També la censura se la va mirar de refiló en aquella època. És que els temps eren els temps.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal.
0: Moltíssimes
1: tres dècades en antena.
0: Ah, em faltava això. Tres dècades del Para que no me olvides, la banda sonora, perdona, Júnior. Un cant a la llibertat. Curiosament, la música d'aquesta pel·lícula, Zacco e Vanzetti, la música i les cançons, van ser composades per un gran del món de la música, el gran Ennio Morricone, autor de tantes i tantes grans bandes sonores, sobretot d'aquells spaghetti westerns, te'n recordes? Que bo era l'Ennio Morricone, l'Ugo Montenegro i altres grans directors d'orquestra d'aquella època que venien d'Itàlia. I si anem a França, no podem oblidar el gran Paul Mauriat, el gran Frank Purcell, el gran Carabelli. I si anem a Alemanya, el gran James Glass. I si anem als Estats Units, home, hem de dir el, que és el pare total de les orquestres i de la nova orquestra del món, el gran Ray Conniff. Què sonava l'any 1971? Ara algun diria, digo un inglès, home. Estic l'any 55, fa 55 anys i quedo també. 1000. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. També ens venia música molt bona des d'Anglaterra, i ara deixant de banda Beatles, Rolling Stones, Bee Gees i companyia. També ens venien grans solistes, deixant de banda els mítics Engelbert Humperdinck, Tom Jones, John Rawls i companyia. Hi ha un senyor que venia d'Escòcia que era realment pintores, però que cantava de meravella, i aquesta cançó, que es deia, que es diu Maggie May, va fer possible que moltes noies d'aquella època, que van néixer en aquella dècada, doncs hi posés el nom de Maggie. Realment, si féssim, busquéssim la traducció literal, aquí en equivalent seria, doncs jo mai ho he sapigut. Però vaja, que Maggie els hi va quedar. És un tema preciós, un tema que podíem ser catalogat, que es podia ballar lenta o ràpida, depèn de com tu volguessis. Més i mai, la música del gran Rod Stewart des d'Escòcia.

gran Maria del Mar Bonet, la veu de Ses Illes. I com no, aquesta cançó que venia de la música francesa de la gran Bàrbara, però ella va fer una versió extraordinària en català, mig mallorquí, mig català, perquè la Maria del Mar Bonet, mallorquina de Socarrel, però amb una bona part del cor aquí a Barcelona, a Catalunya, on ha viscut tants i tants anys. L'Àguila Negra, increïble, any 1971, fa 55 anys.

anem ja esgotant els darrers compassos d'aquest Para que no m'olvides de fa 55 anys, 5-5, 5-5, 5-5. L'any 1971 ens portava autèntiques joies musicals. En català abans he tingut el Isidor Marí, també ha arribat a les Illes. I aquí fundaria Falsterbo 3, amb la Dora Estivill, la Montse Domènech i aquell gran grup de folk. Que bons que eren. I a França què? Hem tingut ja el Frederic François, hem tingut el Michel Delpech. No en resisteixo, ja sabeu que una de les meves dèries, amb permís i llicència vostra, és la música del nostre veí país i, com sempre dic, tan proper i tan desconegut musicalment. Hi ha cançons que val la pena assaborir, que val la pena escoltar. Quants i quants records que no cal explicar, de bones èpoques, de bona música lenta, de bon ball i de petó furtiu. Butterfly, cantant-li amb aquella papallona artística un dels grans de la música de la chanson, Daniel Gerard, Butterfly.

0: Ai, aquella papallona butterfly. I de papallona a papallona de mariposa a mariposa. Recta final i fem joguina de la música de França en Daniel Gerard amb aquesta cançó que va cantar Dana i Aniel, però la versió original anava molt ben acompanyada per una cantant que va arribar d'Estats Units i que va fer-li tàndem, diuen, que artística i sentimentalment.
1: Paseando en tu jardín,
0: mil mariposas, comenzaron a decir cosas hermosas.
1: Comenzaron a decir
0: balles un vals amb mi.
1: Cosas hermosas.
0: 1971. Dani i Dona.
1: La más bella de las mil besó una rosa. Y después se fue hacia ti.

Downs, Hogar, Rolling Stones, que venien de la dècada 60, amb el mític Satisfaction, Under the Broadboard, els 70 van seguint la seva rifeta musical, i som al nou segle, i continuen Mick Jagger, que és Richard Charlie Woods and Company, Rolling Stones. La seva cançó impacta de nova dècada, Brown Sugar, la sucre negra. Avui en diem sucre de canya. Com canviem les coses, eh? Ei, que això se'ns acaba.

L'any 1971 va ser un any i això serà la nostra traca final, el nostre remat a les 2 hores 120 minuts d'aquest any 1971 del naixement de conjunts. Alguns ja venien de la dècada anterior. Noms com Diablos, com Fórmula Quinta, com Puntos, com Tony Ronald, van marcar una època i una dècada important. Amb aquelles mítiques canciones del verano, cançons de l'estiu, que omplien les hores de platja, de revella, de festa, de ballaruga, d'hores nocturnes i de matinada. Homenatge ràpid a manera de popurri amb aquesta recta final del Para que no me olvides, amb Los Diablos, fin de setmana, cap de setmana, Para que no me olvides, que una cosa lliga bé, no? La gent també ho poden d'autopromocionar. Fórmula Quinta i una cançó curiosa que es deia Jenny Artichoke. Re que veure amb l'Eva Maria, ni Ahora sé que me quieres, ni Vacaciones de verano. Però molt divertida, la Jenny Carxofa. I Los Puntos, no sé, per exemple, aquella fèria, o Cuando salga la luna, la que en surti, i el Tony Ronald, pues qualsevol del nostre entranyable Tony Ronald. Siegfried. Petons per elles, abraçades per ell, Joan Enric Vidal, perquè no me olvides la banda sonora de la teva vida, des del bressol del Penedès Canal 20 Ràdio, per tot el món, per aquests milers d'amics i amics i les 40 sintonies d'arreu del país. I gràcies, 55 anys enrere, era això. Hi eres o no hi eres? Doncs si no, ja saps de què va la cosa. Pupurri final, per a que no m'oblides. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Sintoniza Radio Cunit en el 107 de la FM, la teva ràdio.

0: Agárrate U, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruz, échate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobarà

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ok, canzona di Ben Vautier, la musica.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon dinyes veie, bon dinyes
1: veie, bon dinyes veie que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977...

26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda de Tarragona número 2 de Cunit.

0: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor?
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
1: ¿Y qué le voy a
0: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate un salta y viu a Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berrui, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Adia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte.

0: dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,

0: Salta y Viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, chate.
8: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: A Cadastiu, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, chateca.
2: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: 2-0. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
0: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
3: Esto es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Qué bonito que se está.
4: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Torre.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Bonito es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapi kebab, naves de pollo.
4: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasja.

Put your hands in the sky. Put your hands in the sky.